0: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Sa Feixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
3: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA y el Instituto Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
4: El CEU ahora también en Mallorca. Únete a la mayor comunidad educativa privada de España. Con 4 universidades y 4 campus de formación profesional, enseñanza práctica en ciencias de la salud desde el primer día y experiencia clínica en Juaneda Hospitales, líder asistencial en Baleares. Matricúlate en beatoluisbelda.es.
5: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
6: Estamos en modo avión.
7: Ningún problema.
6: ¿Cómo?
5: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.